0: Bones tardes, mallorquinistes. Desgraciadament, aquesta és la crònica d'una mort anunciada. És el resultat d'un suïcidi assistit. És sobre d'una negligència. Segurament hauria estat més productiu alinear jugadors durant la temporada d'una plantilla compensada que no esperar a que se alineasse los astros a darrera jornada. Mentre en el mercat invernal el Getafe, amb el límit salarial pràcticament tergotat, sense duros, fitxava tres tipus un dimecres que ja eren titulars diumenge, ha acabat Europa. I nosaltres, que poràvem al darrer moment per dur el bombos i calumbas, hem acabat a segona. Quines coses. La veritat és que jo, som molt dissabte, no vaig passar nervis. Per què? Simplement vaig sentir ràbia i pena, molta pena. Ja vaig assumir descens la jornada anterior amb aquell paperot en la ciutat de València. Per salvar-se el Mallorca, com diu el meu amic Carlitos, el monologuista, que és un crac, a la darrera jornada necessitava guanyar l'Oviedo, que el Girona guanyés a l'Elche, que el Getafe guanyés a l'Osasuna i el Betis no guanyés en el Levante, que no hi hagués embossos o sabia de cintura, que el lloguer baixessin a 500 euros, que un mallorquí no digués més però, i que Navascal participés que avaliata de l'orgullo gay. Massa combinacions per una carta astral. Fa un dia un mallorquinista me va dir: Pep, és que si jo hagués de fer una quiniela, posaria aquí el resultat que mos salven. I jo li vaig contestar: i tu has acertat mai cap quiniela? I me va dir: no. I do, ja tens la resposta. Tot un impossible. Quina temporada, Déu meu. Si montam un circo, mos creixen els combullars. El darrer episodi d'una temporada convulsa i penosa. Venia ser un cas com el d'en Dani Rodríguez, però a l'enrevés. Un se queixava de que jugués un jove abans que ell. I aquest pareix que li sabia greu que el vulguin posar abans dels joves. Zero ha portat. Això sí, sempre que en de Michelis ha creat polèmica amb algú, l'equip ha guanyat. Però no ha estat suficient, perquè sort de la veritat en fer filla. L'herència d'en Jagoba, física, mental i de punts, també ha estat un lastre inassumible. Però tampoc tot és negatiu, mallorquinistes, mos han d'animar. El carnet serà més barat. Igual poden comprar un palco VIP i tot, ara que se quedaran buits. I sobretot, que el Mallorca torna, el Mallorca sempre torna. Viatjarem per Europa, Andorra concretament. Podrem anar com abans a comprar televisor, ràdio, cassets i rellotges. I també anirem al continent africà, a Ceuta concretament. I ja queda, sobretot, un dia menys pel pròxim ascens del Mallorca, perquè sempre torna el Mallorca. Això sí, per favor, per favor, que deixin d'una punyetera ballada de contermón milongas i modelos d'èxito i de promet estabilitzar el club entre els 10 primers. El top 10 era l'objectiu, el top 10, perquè ara, com a molt, som el top 21, entre els 21 o 22 primers pot ser que estiguem. Si s'haguessin gestat en el mercat d'hivern el que dissabte en policia i seguretat privada, un altre guell que entraria. No mos pot agradar menys l'equip ni el club que mos està quedant actualment. Si res ha de canviar, si tot ha de seguir igual, pot ser que el descens no sigui el pitjor. Se vende palco VIP. Ara segurament haurem de vendre els nostres millors jugadors i quedarà un sol A. I és que han de reconstruir això, no tenen molta credibilitat, perquè precisament són els que ho han destruït. Tornarem mallorquinistes, segur que tornarem, perquè el Mallorca sempre torna. Però a ustedes les pido, por favor, canvien la política deportiva i social o lárguense. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Nos queda un minutito para el final de programa. Hemos escuchado la firma de Pepe Esberro. ¿Alguno quiere dar un mensaje de ánimo?
2: Pues que no se tire, que no se tire, que está en ¿cómo es? En el Salto de la Belladona, ¿no?
1: Sí.
2: Que no se lance.
3: Pepe. Que celebraremos los villancicos este año de otra manera.
4: Esta tarde sí. Me voy a la Augusta a darte un abrazo y tranquila que salimos de esta. Hemos salido de otra, Pep.
1: Pues no hay tiempo para más. Nosotros nos marchamos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días en el Real Mallorca y sobre todo eso. Yo creo que es coincido con vosotros. Lo primero es conocer el nombre del entrenador. Juan Fortunato, muchísimas gracias.
5: Hasta la próxima.
1: Gracias, Nacho.
2: A vosotros.
1: Gracias, Kini.
5: Igualmente.
1: Hasta gracias. Luego, Alberto.
5: Hasta luego, chao.
1: Con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Llegamos a las 4. Adiós.
6: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto.